0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

4. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Push me, and then just touch me.

0: 90.7 FM.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ion Lasbui. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, el passat divendres, i que ahir va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana que no baixen dels 24 graus, sobretot a la Costa Daurada i també Terres de l'Ebre, on aquí les nuvolades encara continuen ben persistents. Però al matí es presenta molt assolellat el conjunt de Catalunya, amb un migdia on les temperatures pujaran lleugerament respecte a les d'ahir dissabte, i és que esperem arribar als 40 graus a molts punts, sobretot al Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. En canvi, la xafogor continuarà ben marcada a tota la costa catalana, amb una tarda que tornaran a aparèixer ruixats, sobretot al Pirineu més occidental, i que puntualment ho podríem fer-ho amb intensitat. I a la tarda els núvols tornaran a aparèixer també a tota la Costa Brava. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs, i el sistema d'emergències mèdiques va evacuar aquest ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat a la línia LR8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix, doncs, servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Au Rora. No obstant això, el certamen Ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar divendres entre els barrancs de Lledura i de la Coma en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i que ahir dissabte va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat. Parlem ara de successos. 13 persones, entre ells 11 turistes espanyols, italians i alemanys, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més dels 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I seguim amb més successos, en aquest cas perquè un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. L'unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, a les dues línies, volem dir, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Aurora. No obstant això, el certamen ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui amb Tarta Relena, Mazzoni, Ana Andreu, Remei de Calafresca, Minibus Intergalàctic i Lluqui Valverde. I tanquem amb els esports. En natació, la barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus que aquest dissabte que s'estan celebrant a París. Primer el duet mixte amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: Són les 10.
1: 90.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar divendres entre els barrancs de Lledura i de la Coma en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i que ahir va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada és d'unes 17 hectàrees. En aquest sentit, els agents rurals mantenen també actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim, el risc extrem. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. A més, hi ha 220 municipis més al nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques. Pel que fa al tancament d'espais naturals, avui hi ha 4 entorns amb l'accés tancat, 3 menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubies, Montsec d'Ares i la Ribera Sala, de tots 4, al Prepirineu Lleidatà. I en successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians integrants de dues famílies, una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I d'altra banda, els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar la crisi migratòria de Ceuta. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michael Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant la crisi migratòria. En un comunicat fet públic per la Casa Reial, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels que han qualificat greus incidents a Ceuta. Parlem també de cultura, perquè el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar els concerts, entre altres, dels Pets, els Amics de les Arts o Cel Obert. No obstant això, el certamen manté la programació prevista per a la jornada d'avui. I en els esports, la barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus de natació que s'estan disputant a París. Primer, el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenga Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. A més, un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment el foc no ha superat, això sí, els eixos de contenció planificats per evitar, entre altres, que entri al Parc Natural d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. En aquest sentit, el cos d'agents rurals manté també actiu avui el pla alfa per risc d'incendi a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim, el nivell 4. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat, 3 menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu lleidatà. I 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals i els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, 2 alemanys i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I més successos aquí a casa nostra. Un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants de l'embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital de Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en els esports, en natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus que s'estan celebrant a París. Primer al duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després al duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

des del 107.5 de Ràdio Palamós donem inici a l'edició 1082 de la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista que posem en antena cada dissabte de 8 a 9 del matí amb la col·laboració de l'agrupació sardanista Costa Brava i també a la carta, a la web palamoscomunicació.cat o per l'aplicació per a telèfons de Ràdio Palamós. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Avui és 1 d'agost de 2026. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Rafael Figueres i de Francesc Jonola. Radiarem dues estrenes. I acabarem amb tota la informació sardanista amanida amb cinc sardanes. Com cada primer programa de mes, escollim el que serà el compositor destacat. Aquest agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Del que comencem a escoltar la sardana, La Verge Vella.

Acabem d'escoltar La Verge Vella de Ramon Serrat, compositor destacat d'agost, interpretada per la Cobla Montgrins de 1977, fa 49 anys. Anem per l'espai de les biografies, començant pel que ha estat el compositor destacat de juliol, Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. Rafael Figueres neix a

la Cop Orquestra Víctor s'hi desenvolupà una etapa especialment destacada, arribant a ser director. Com a compositor ens deixa una trentena de sardanes, entre les quals Viladrau, Xerrameca, La Festa de Cadaqués, A Pinya Seca, La Cançó de les Ones o Segaronenca. També va escriure la música Els nostres gegants, dedicada als gegants de Sant Feliu de Guíxols, una obra que després d'anys sense interpretar-se es va recuperar i ha tornat a formar part del patrimoni musical de la ciutat. La seva dedicació no es limita a la composició. Durant molts anys dirigí la coral Nova Jesòria, presidí l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu i continuà difonent la música catalana fins ben entrada la maduresa. Els que el van conèixer el recorden com un home seriós, observador i exigent. Durant les ballades s'acostumava a passejar mentre s'escoltava la sardana amb atenció. Defensor d'una manera clàssica d'entendre la composició, no dubtava a expressar la seva opinió quan una obra no el convencia. Aquell esperit crític, però, naixia del seu profund amor per la sardana i del gran respecte que sentia pels compositors que admirava, especialment Juli Garreta, sens dubte un compositor de la vella guàrdia. Rafael Figueres Auladell morí el 23 de febrer de 1989 als 82 anys d'edat a la seva ciutat nadiua de Sant Feliu. El seu legat continua ben viu gràcies a les seves composicions i el record d'un músic que va estimar profundament la seva ciutat i la seva cultura. El 2021 l'agrupació Amics de la Sardana recuperava la marxa galop Els nostres gegants i el 2023 la sardana que escoltarem. Sempre avant, datada de 1948, interpretada per la principal de la Bisbal.

d'escoltar la sardana de Rafael Figueres titulada Sempre Avant, la interpretació de la principal de la Bisbal. I dilluns es compliran 135 anys del naixement de Francesc Joanola Reixac. Francesc Joanola va néixer a Tortellà el 3 d'agost de 1891 en una família on la música formava part de la vida quotidiana. El seu pare, que compaginava l'ofici de culleraire a molt de músic, va transmetre aquestes passions als seus fills, que ben aviat van començar a tocar els instruments de la cobla. De fet, quan en Francesc tenia només 7 o 8 anys, ja participava en audicions de sardanes, i abans de complir els 14 ja s'atrevia a escriure les primeres composicions. Era un començament d'una vocació que no l'abandonaria mai. L'any 1910 la família es va establir a Manresa. El canvi de residència li va permetre ampliar la seva formació musical estudiant teoria, harmonia i contrapunt, uns coneixements que consolidaren el talent natural que ja havia demostrat de ben petit. Com a compositor va ser extraordinàriament prolífic. Se li atribueixen prop de 600 sardanes i més de 200 ballets, desenes de peces de ball, nombrosos arranjaments i fins i tot una sarsuela. Entre les seves sardanes més conegudes, Atractiva, El Pantà d'Oliana, La Riallera, Home Símbol, Sant Jaume de Llierca, Xitxarel·la o Figueres. Però la seva aportació no es limitava a escriure música, sempre estava disposat a orientar els joves compositors que li demanaven consell, revisant partitures i compartint amb una gran generositat els coneixements adquirits al llarg de tota una vida. Tot i que avui el recordem sobretot com a compositor, els que el van conèixer també el consideraven un dels grans intèrprets de fiscorn de la seva època. Va destacar tant per la qualitat musical com per la seva manera d'entendre la professió, sempre amb humilitat i esperit de servei. Els que el tractaren coincidiren a descriure'l com un home senzill, afable i profundament arrelat a la ciutat de Manresa, on va desenvolupar bona part de la seva activitat artística. Des d'allà va deixar una empremta important en el món de la sardana i va contribuir a formar noves generacions de músic. Francesc Joanola Reixac moria a Manresa el 3 de desembre de 1968, als 77 anys d'edat. El seu llegat continua viu en un bon nombre de sardanes que encara avui formen part del repertori habitual de moltes cobles i mantenen ben present el record d'un dels compositors més fecunds del sardanisme del segle XX. I de Francesc Joanola escoltarem una sardana completament oblidada. De fet, amb 600 sardanes, moltes d'elles ho són. A veure si els agrada l'Eixerit d'Agustinet amb la cobla principal de la Bisbal.

Què els ha semblat aquesta sardana? L'eixerit d'Agustinet de Francesc Joanola, que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. I ara les estrenes. El divendres 17 de juliol passat, la vila de Ripoll celebrava la vigília del seu aplec amb la celebració d'un concert al majestuós claustre del monestir amb la cobla Sol de Banyols. I dins del programa hi destacava una estrena del seu flabiolaire i compositor Lluc Vicentini, que dedicava al seu company de cobla, el tenorista Jordi Parrot, tants anys a les files de la principal de la Bisbal. La sardana titulada Amb seny l'escoltarem a la versió d'estrena que es podia escoltar a Ripoll, interpretada per la cobla Sol de Banyols. Amb seny, de Lluc Vicentini.

Aquesta era la sardana estrena de Lluc Vicentini titulada Amb seny, interpretada per la cobla Sol de Banyuls. I el dimarts 21 de juliol era Terrassa, la que estrenava sardana, en el marc d'una ballada de sardanes a la fresca, celebrada a la plaça Vella, amb la participació de la principal del Llobregat. El compositor Marcel Sabater presentava Petjades d'argent, dedicada a Montserrat Coupena i David Sánchez per al 25è aniversari de casament. Escoltem aquestes Petjades d'argent de Marcel Sabater amb la principal del Llobregat.

0: sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Escoltàvem a la Principal del Llobregat interpretant l'estrena de Marcel Sabater, Petjades al vent. I després de les estrenes acostumem a girar plana i passar a la informació sardanista, sempre iniciada per les ballades programades per avui, dissabte. La primera a les 10 del matí a Cabrera de Mar, de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 11 al Pla de Santa Maria, acte d'inauguració del monument a la Sardana amb la Cobla Reu Jove. A les 12 del migdia, Andorra la Vella, Festa Major amb la Cobla Vents de Riella. A les 5 de la tarda, Ribes de Freser, ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu amb les cobles Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. A 6:15 de la tarda, Torelló, de Festa Major amb les cobles Salvatana i Canigó. A les 6 de la tarda, Vilallonga de Ter, Festa d'Estiu amb la cobla Bisbal Jove. A 6:15 de la tarda, a la Garriga, Festa Major amb la cobla Sant Jordi. A les 7 de la tarda, Vallbona de les Monges, Festa Major de Rocallaura, amb la cobla 11 de setembre, a Solsona amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona, a Caldes de Malavella de Festa Major amb la cobla Ciutat de Girona. A 8:15 del vespre, Malgrat de Mar amb la cobla Principal de Banyoles, a Sant Esteve de Palautordera de Festa Major amb la cobla Nova Vallès, a les Borges Blanques, 33è aplec de la Sardana amb les cobles Reu Jove i Vents de Riella. A 9:15 del vespre, a Tona, de Festa Major amb la Principal de Llobregat. A les 9 del vespre, a Olot, nit de sardanes amb la Principal de Porqueres. I per les 10 de la nit, a Lloret de Mar amb la Cobla Sant Jordi i a Roses amb la Cobla Rossinyolets. Doncs fem una primera parada a la ballada de Festa Major de Caldes de Malavella amb la Ciutat de Girona, que tancarà la seva actuació amb en Jaumet i la Maria, de Francesc Marrós, que ens interpreta la Cobla Salvatana.

Era la cobla salvatana la que ens acaba d'interpretar la sardana de Francesc Marrós titulada En Jaumet i la Maria, que el 1947 dedicava als seus fills. Informació per diumenge. A 2:15 del matí i a 4:00 PM a Ribes de Freser. 40è aplec de la sardana del Pirineu amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenívola de Sabadell i Marinada. A 12:00 PM a la Garriga, concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes de Sabadell a la Garriga, al Teatre El Patronat amb la cobla Maricel. A 3:15 PM a Esclanyà, Festa Major amb la Principal de Porqueres. A 1:00 PM a Les Cabanyes, de Festa Major amb la cobla Contemporània. A Mollà, 26è aplec de la sardana al Parc Municipal Francesc Vinyes amb les cobles Lluïssos, Cobla, Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. A 6:00 PM a Viladamat, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la cobla Principal d'Olot. A 7:15 PM a Sant Hilari Sacalm amb la cobla Moreneta. A Lleida, Festa Major del barri de Pardinyes amb la cobla Tàrrega. A Lella, de Festa Major amb la cobla Ciutat de Manresa. A 7:00 PM a l'Esquirol, ballada amb la cobla Canigó, i al Vendrell amb la cobla Mediterrània. A 8:15 PM a Sant Pol de Mar amb la cobla La Flama de Farners, a Malgrat de Mar amb la ciutat de Granollers, a la Seu d'Urgell, a Castellciutat, amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona, a Cervera amb la cobla Bellpuigcobla, a Blanes amb la cobla Xaloc, a Pineda de Mar amb la Principal del Llobregat, a Caldes de Malavella de Festa Major amb la cobla Ciutat de Terrassa, a Castelldefels, ballada amb la cobla Vila d'Olesa, a Andorra la Vella de Festa Major amb la Principal de la Bisbal i a Calella amb la Bisbal Jove. A 8:00 PM a Bellpuig, amb la cobla 11 de setembre, a Palamós, Festa Major de Sant Joan amb la cobla Foment del Montgrí, i a Gramunt amb la cobla Reu Jove, a Premià de Dalt amb la cobla Baix Llobregat, a Sant Feliu de Guíxols, Festa Major al Passeig del Mar amb la cobla Rossinyolets, i a 9:00 PM a la Garriga, Sardeixou de Festa Major a la plaça de l'Església amb la cobla Contemporània. Passem una primera parada a Ribes de Freser, que diumenge celebraran el 40è aplec de la sardana del Pirineu, tot escoltant la sardana que no falta mai a la seva programació, sempre interpretada de conjunt. La Vall Fosca, de Joan Peret Pla.

Era la ciutat de Girona la que ens oferia la Vall Fosca de Joan Peret Pla. Abans de continuar amb més informació, fem una altra parada musical, en aquest cas el 26è Aplec de Mollà. I entre l'escollit programa escoltarem una de les que s'interpretaran de conjunt, de Carles Rovira. Mollà a l'arbre fruiter, interpretada per la Cobla Sabadell.

Escoltàvem a la Cobla Sabadell interpretant Mullar a l'arbre fruiter de Carles Rovira. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda, Andorra la Vella, de festa major amb la principal de la Bisbal. A 3 quarts d'una del migdia, a la Llacuna, de festa major amb la Cobla Terres de Marca. A la 1, Sant Pere de Riudebitlles amb la Cobla Contemporània. A les 6 de la tarda, Cervelló amb la Cobla Contemporània. A Pardines, de festa major amb la principal de Banyoles. A les 9 del vespre, el Bisbal d'Empordà amb la Cobla Baix Empordà. A 2 quarts de 10 del vespre, Olesa de Montserrat amb la Cobla Vila d'Olesa. A les 10 de la nit, a Trem amb la Cobla Vents de Riella. I a Santa Coloma de Farners amb la Cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 7 de la tarda, Llafranc amb la Flama de Farners. A 2 quarts de 8 del vespre, Torroella de Montgrí amb la principal de Banyoles. I a les 10 de la nit, a Palamós, dins el festival amb so de cobla, a la plaça de Josep Cerquella, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. I per dimecres, a les 6 de la tarda, Molló, Espinavell, de festa major amb la principal d'Olot. A 3 quarts de 7 de la tarda, Sitges, a l'Ermita del Vinyet, ballada amb la cobla sitgetana. A 2 quarts de 10 del vespre, Hostalric amb la principal de Banyoles. I a les 10 de la nit a Palamós, 26è concert memorial Ricard Vila de Sau, també dins el festival amb so de cobla, a l'Arbreda, amb la principal de la Bisbal i els Montgrins. A Castelló d'Empúries amb la cobla Rossinyolets, a l'Escala amb la cobla Bisbal Jove i a Tossa de Mar amb la cobla Ciutat de Girona. I ens quedarem al tradicional concert de la Costa Brava de Palamós, dimecres a les 10 de la nit, per escoltar una de les sardanes de Ricard Vila de Sau programades. Tota una gran clàssica. Bandera de plec amb la principal de la Bisbal.

Espectacular sardana de Ricard Viladesau, bandera de plec amb la principal de la Bisbal. I ens queda la informació per dijous i per divendres. Dos per dijous. A un quart de dues del migdia, Golmés, de festa major amb la principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, Castelló d'Empúries, festa major amb la principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, a Palamós, festival amb so de cobla, amb so de dona. El parc dels Països Catalans. També a les 7 de la tarda, Arenys de Mar, cobla Moreneta. A les 9 del vespre, Banyoles, 7 de 7, festival de l'escola de cobla amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria. A Riudarenes, amb la cobla Montgrins. I per les 10 de la nit, a Palamós, Guillem Batllori, cobla principal del Llobregat dins el festival amb so de cobla. A Calonja, amb la cobla Foment del Montgrí, a Pals, amb la principal de Porqueres, a Llançà, amb la Bisbal Jove, i a Vilassar de Mar, amb la cobla Marinada. I per divendres 7 d'agost, a les 7 de la tarda, a Palamós, Filomena, festival amb so de cobla al Parc dels Països Catalans. A les 8 del vespre, a Palafrugell, amb la principal de Porqueres, a Cadaqués, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 9 del vespre, a Massa el Collatge, amb la cobla Vents de Riella. A Olot, amb la cobla principal de Cassà. A 9:45 del vespre, a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la principal del Llobregat. Per les 10 de la nit, a Sils, amb la principal d'Olot. A Palamós, Obeses, amb la cobla Berga Jove, dins el festival amb so de cobla, a la plaça de Josep Cerquella. A Vilafranca del Penedès, amb la cobla Reu Jove. A Tordera, amb la cobla Mediterrània. A Figueres, amb la cobla Ciutat de Girona. I a 10:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla principal de Banyoles. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà la ballada de Sant Feliu de Guíxols de divendres amb la principal de Banyoles. Sardanes al Casino, de Martí Riafont, des d'una gravació de col·lecció interpretada des de 1967 per la cobla Montgrins. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: las 12. Notícies en xarxa.
1: Són les 12, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també continua actiu. De moment, el foc no ha superat els eixos de contenció i no ha entrat, doncs, al Parc Nacional d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. A més, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa avui per risc d'incendis a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central, i a més hi ha 200 municipis més sota el nivell 3 de perill. I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. El detingut, com diem, va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat. I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut supervivents. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians, la parella d'espanyol citada i una altra parella alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I a la xarxa viària de Catalunya, l'incendi d'un vehicle aquest matí a l'autopista P7 a l'altura de Cabanes, a l'Alt Empordà, obliga a tallar un carril en sentit nord. L'incident s'ha produït abans de les 10 del matí i ha ocasionat fins a 5 quilòmetres de retencions. Una hora després ja es treballa en la retirada del vehicle, i a més a la GI-643 a Gualta una manifestació talla la circulació i s'acumulen 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits. I tanquem amb els esports. La barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus de natació que s'estan celebrant a París. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora d'aquest matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus, situat a 900 metres del principal, també hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment, això sí, el foc no ha superat els eixos de contenció i d'aquesta manera no ha entrat ni al Parc Nacional d'Aigües Tortes ni a l'estany de Sant Maurici. A més, els agents rurals mantenen avui actiu el Pla Alfa per risc d'incendi amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. A més, hi ha 220 municipis més al nivell 3 de perill. I en plana política, el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha xifrat en 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. En roda de premsa, el delegat ha explicat que ja el dilluns 27 de juliol van percebre l'inici d'una situació migratòria molt complexa i que es van prendre mesures amb més recursos per atendre les persones que arribaven i augmentar la seguretat ciutadana. Amb la situació de dijous i la violació de la integritat territorial, les mesures preses van deixar de tenir sentit i es van activar altres recursos de l'Estat. Pérez ha explicat, a més, que s'han desplegat 3.000 efectius addicionals per retornar la normalitat. I en plana de successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. I tanquem amb els esports. En natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus de natació que s'estan disputant a París. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. 5 mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena, una cota de 2.300 metres. I seguim parlant d'incendis perquè als hostalets de Pierola els bombers treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Cremen la deixalla a l'exterior i els bombers treballen amb maquinària pesant per poder enterrar i sufocar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. I també us hem de parlar, en aquest cas, d'un incendi a Montmàneu que els bombers han donat per estabilitzat. El foc ha cremat un camp de rostolls i hauria agafat un tros de massa forestal. Tot i que ja el tenen estabilitzat, també treballen en un focus secundari a uns 300 metres de l'incendi que estan apagant. Després de setmanes de temperatures extremes que hi ha hagut durant aquest estiu, Catalunya encadenarà, a partir de demà, una nova onada de calor. I tot això, mentrestant, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, ja que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat travessar la frontera espanyola. En actualitat, xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. I tornem a casa nostra, i és que unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. I ho han fet una marxa lenta a peu, amb bicicleta i amb tractors fins a Mas Veí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I en plana de successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ersaïnsa i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'afectacions a mobilitat, i és que amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i també Martorell Central i Rubí, Caiba i Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I en esports, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasí, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Son las 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. La CHE, amb tota cota, la possibilitat de crescudes a conques petites per la curta durada dels possibles aiguats. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge avisos d'intensitat ni acumulació de pluja, per bé que s'informa de nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se aquesta tarda, sobretot concentrats al sector occidental. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem d'incendis, i és que els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ens desplacem als hostalets de Pierola, on els bombers també treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Crema la deixalla a l'exterior i els bombers treballen sobretot amb maquinària pesant per poder enterrar i sufocar les flames i amb una línia d'aigua per fer contenció. Per la seva banda, sobre tots aquests incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, precisament. Avui amb una 50 de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes al intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. S'han actualitzat les xifres aquest matí, mentre que Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet. I a Catalunya unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I parlem de successos, ja que una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúzcoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I en cultura, ahir als castells de Vilafranca, a la plaça de Vilanova i la Geltrú, en la Diada de les Neus, es van retrobar amb el Castell de Déu, el primer de l'any. Tot l'èxit també es va escampar entre la resta de colles, que també van sortir de la plaça assignant la seva millor actuació de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: de 10. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al Cap Ras de Llançà. Segons el cos, crema una zona de vegetació forestal força espessa, sense massa intensitat. Han activat 9 dotacions i un helicòpter bombarder. I també els bombers segueixen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins dels eixos de contenció. És un foc que segueix actiu i que ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya i molt vertical i de difícil accés. I també un petit incendi als hostalets de Pierola, on els bombers treballen en el pati d'un abocador on s'ha provocat aquest incendi que crema la deixalla que hi ha a l'exterior. Els bombers el que estan fent amb maquinària pesant és enterrar i sufocar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. Tot això quan els agents rurals també mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis en una cinquantena de municipis que estan en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I repassem el temps perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant avui diumenge a la tarda. I ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge aquests avisos, però sí que informa de les nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem de Ceuta, parlem de la crisi migratòria. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes per intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. Precisament durant aquesta setmana vinent es reuniran a Europa una reunió de ministres de l'Interior per tractar aquest fet migratori. Hi ha en successos una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'esports i parlem de que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. Les corredores es preveu que arribin a la meta de Ginebra d'aquí una hora, a les 6 de la tarda. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 10. Són les 6.
1: Bona tarda, amics, i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Sonic Reducer i de Radio Cardedeu. I de dos companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música a la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que avui ha vingut Arita, ha vingut Jordi Storm i ha vingut el Loren. Així que res, comencem i comencem amb The Death Party, que són d'Austin. El seu és el punk garatge i es presenta en l'àlbum Haunted, 8 temes originals a l'estil Ramones i amb un enfocament fosc. Han tret una edició limitada de 289 còpies en vinil blau turquesa i el disc destaca pel seu estil punk propi dels discos de 45 revolucions per minut, amb una campanya de màrqueting que s'inclina cap a una estètica de ratpenats i fantasmes, o això és el que diuen ells. Anem a sentir d'aquest Haunted el tema titulat Make Your Mind. Death Party, bona tarda, amics, i benvinguts a Sony Reducer.
2: Moltes gràcies.

Molt bé, seguim obrint foc aquí al Sonic Reducer i ho fem amb Montana Stomp, una banda que junta músics de Saragossa i Elx, veterans curtits, sangaritos, que conformen aquest projecte que amalgama rock sureny, rock americà i blues rock suós. The Horse and the Hill, publicat el 2025, és el seu segon treball, que va arribar 3 anys després del seu disc homònim. Algun espavilat crític musical, que mai són espavilats els crítics musicals, han dit d'ells que sonen com si Heartless Woman de Kiss i Rose Garden de Lynn Anderson s'haguessin trobat en un bar de carretera de Texas i haguessin tingut un fill bastard criat entre guitarres acústiques, fum i bourbon. Toma allà. El disc s'obre amb un rock de carretera contundent titulat Rock and Roll Wheels. Anem a escoltar-los. Montana Stomp, des de Saragossa.

Anem ara amb els mallorquins Quim Marsa i el seu segon treball després de l'LP editat el 2020. Ells defineixen la seva música com una cruïlla de camins entre el hard rock dels 70 i els sons que va parir Seattle. Si prenem com a mesura de prevenció aquesta forma d'entendre el hard rock de tal clàssic de guitarres potents per a l'hora donar a mans dels efluvis que van conquerir el món durant una part dels 90, sí que tenien una mica raó en escoltar cançons com Gaomela o Meat for Lovers, ja ho veureu. Anem a sentir el seu últim I Am the Land, el tema de mateix títol, Quim Marsa. Vinga!

crítiques van accentuar el seu so cru de finals de la dècada dels 2000, comparant-ho amb bandes de l'escena com Bad Sports, per exemple, amb una selecció de temes ple de ganxos addictius i una estètica de fus de serp real reptant, toma ja. Anem a escoltar d'aquest debut el tema Master Plan, un plan maestro, Des Things.

Tornen els suecs de Damers i no és que se n'hagin anat. De fet, segueixen imparables a l'hora de publicar singles i LPs. Portaven des del 2017. Sense fer-ho, després d'aquell sensacional In the Dead of Night, especialistes a amenitzar qualsevol festa molona i sinistra amb les seves històries de xuclassants sexis, psicoquillers sagnants i dimonis glamis. Els Damers ens ofereixen una nova col·lecció de cançons en aquest estil tan personal. Anem a sentir el seu últim Creature Feature, el tema titular River City Skyline, de Damers.

Seguim aquí al Sonic Reducer i anem ara amb The Schizophonics, un duet que es dedica al garage rock i que estan units tant en el tema sentimental com l'artístic. No és bonic. Ells són Pat Bears a la guitarra i a les veus i Letty Bears a la bateria i als coros. Els baixistes van variant, no tenen cap relació sentimental. Provenen de San Diego, Califòrnia, i es van formar el 2009. El seu és un so basat en el rock bàsic i cru, sobretot dels Stooges, tot i que recullen influències que van des de Little Richard fins al so de Detroit o els MC5. La seva discografia la formen un bon grapat de singles i EPs i tres discos d'estudi, Land of the Living del 2017, People in the Sky del 2019 i Hof It de 2022. Del disc People on the Sky escoltarem The One I Want, The Schizophonics.

0: No toques eso, ¿quieres? Tu inteligencia primitiva no entendería de aleaciones, composiciones y... de cosas como estructuras moleculares y... Bueno, ¿qué haces aquí, eh?
1: Bé, jo només venia a dir-te que no et perdis els dissabtes a la tarda el Sonic Reducer. Ah, i ho repetim el diumenge.
2: Anem ara amb el segon treball dels valencians Pólvora. Volumen 11 del 2025 va ser gravat i mesclat per Jorge Bernabé en coproducció de Carlos Gómez i masterització d'Enrique Soriano. M'ha agradat molt el seu cantant, el Lane, que ja el coneixia de perquè cantava Jolly Joker, però clar, escoltant-lo en castellà és bastant impressionant. Demostra una soltesa i una solidesa vocal per treure's el barret, per deslligar la bèstia rockera que porta dins i erigir-se en líder de la banda de hard rock més macarra del panorama nacional. Anem a sentir d'aquest volumen 11 el tema titulat Hasta que salga el sol. Pólvora. Pólvora.

Muy buenos. Seguim amb The Rosalie Priest, un quartet de punk and roll originari d'una regió rural de la Toscana, en el cor del triangle format per Florència, Siena i Arezzo. La zona, composta principalment per pujols i muntanyes, està envoltada la major part de l'any amb boira mística i és famosa mundialment per la seva excel·lent producció vinícola, la qual cosa, sens dubte, ha influït en el so de la banda. La banda es va formar el setembre de 2018 per un grup d'amics que compartien la passió pel punk dels 70s i el rock and roll escandinau de mitjans dels 90, i supongo que també por los caldos de la zona. Quan van tenir suficients temes, van entrar a l'estudi Audiovolt de Florència, del que va resultar el seu primer àlbum homònim, publicat el 2020. El 2025 van tornar amb Alebret Beach, el seu segon àlbum, tot i que avui escoltarem un tema del seu primer àlbum, que ja hem punxat alguns temes perquè em sembla collonut, el seu primer disc. Aquest es diu Alien Television Show, de Rosalie Priest.

sota el nom de The Heads ens trobem amb un quartet que des de finals dels 2000, del 2012 està sobre els escenaris compartint espai juntament amb altres referents del gènere com Turbo Negro, Monster Magnet o Imperial State Electric. El 2018 va ser publicat a través de la discogràfica alemanya High Roller Records el tercer disc dels Dead Heads, un material que porta per títol This One Goes to Eleven, compost, òbviament, per 11 temes que bé podrien descriure's en una sola paraula com rock and roll. A les venes d'aquesta banda corre el so garatge de Helicopters barrejat amb els primers de Damned, per la qual cosa podem imaginar-nos cap a on es dirigeix aquest disc. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Somebody Along the Way, The Heads.

0: Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida?
1: La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello.
0: ¡Mal! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida?
2: Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
0: ¿Habéis oído?
3: Claro que sí, hombre. Seguimos aquí con el palo este, con Zigzags. Es un trío de heavy metal.
4: Las oposiciones ahí, no siempre me
3: estoy. A ver, Jordi, estoy presentando.
4: Perdón.
5: Vamos.
6: Jordi, fuera de las clases.
3: Seguimos. Zigzags es un trío de heavy metal, punk y rock, amb seu a Los Angeles. La banda actualment està formada pel cantant i guitarrista Jed Maheu, el seu únic membre fix, el bateria Jeff Murray i el baixista Sam Hoffman. Han gravat, han descrit la seva música com un diagrama de vent que connecta Black Sabbath, Black Flag i Motorhead. Toma ja. Va llançar el seu primer LP, Brain Dead Warrior, el 2014, i després d'uns quants discos i una sèrie de canvis, el 2024 van publicar Strange Masters, un disc amb temes gravats que serviria d'aperitiu al seu llançament de 2025, Dead Bed and Down. Jo haig de dir que és un grup que no coneixia i que m'ha volat bastant el cap amb allò de menos és más, vull dir, un heavy punk senzill però molt efectiu. Doncs bé, com a mostra aquest botó del disc Strange Masters, avui escoltarem un tema del seu primer àlbum, que és tota una declaració de sèrie B. És així: Take me to your leader, llevadme ante vuestro líder. Zigzags.

0: Molt bé, anem ara amb Lucifer.
1: Hombre.
0: 22 anys de sequera discogràfica després del seu, en aquell moment, Automatic Thrill del 2004, i 8 anys esperant el miracle en estudi després del seu celebrar retorn als escenaris el 2018. Han albergat unes expectatives tremendes. Quan es vam assabentar que tenien ja entre mans una nova col·lecció de cançons, com aquesta, Som Drugs New High, es diu el disc. És des d'allà la continuació perfecta i natural de l'esmentat Automatic Thrill. Amb una producció absolutament intractable, a càrrec del meu admirat, a la vegada que odiat, Capitán Punt, que fa que la base rítmica per part de Danny Jones i Peter Larson sigui explosiva. Anem a sentir aquest nou Som Drugs New High, el tema titulat The Idiot. Lucifer, nuevo discazo. Venga.

0: Bé, difícil competir amb els Lucifer, hòstia. Bé, però bueno, després de més de 20 anys de trajectòria, 5 àlbums d'estudi i més de 300 concerts, els germans Mulo i Matri, des de la banda suïssa The Vibes, van decidir tancar la paradeta amb un concert de comiat el 30 de setembre de 2023, que posteriorment va sortir en vídeo i àlbum en directe titulat The Final Curtain Call. The Vibes era una banda de rock alcohòlic i fiestero que definien el seu estil, atenció, com Bud Spencer ballant amb Quentin Tarantino mentre Motorhead toquen en directe. Aquestes comparacions sé que són una capullada, però em fa molta gràcia dir-les aquí en antena. En fi, anem amb tot un temàs del seu disc de 2019, The World Is Yours, que incluïa aquest tema Nowhere to Hide, The Vibes.
1: I got a fever, and the only prescription is more cowbell.

La meva cover, la meva versió d'aquesta setmana corre a càrrec de Jenny Lane, que no és altra que l'inigualable i tristament desaparegut vocalista de Warrant, que en un oferiment que li van fer per enregistrar la veu en un àlbum tribut a Def Leppard, va escollir el tema Photograph. Les cançons d'aquest àlbum estan tocades sempre per la mateixa banda. Eric Turner i Tracy Guns d'Ilya Guns a les guitarres, Jerry Dixon de Warren al baix i el tristament desaparegut Randy Castillo de Ozzy Osbourne a la bateria. Amb diferents cantants per a cada cançó. Anem a sentir-la, l'he punxat moltes vegades, però és que este me flipa a mi esta canción.

Seguim al Moment Cover i ho fem amb The Trousers, que és una banda hongaresa de hard rock punk garatge formada a Budapest pel compositor i vocalista principal Zoltán Kavari. És una banda molt reivindicada aquí en aquest programa i són una presència habitual aquí al Sony Reducer. El 2024 van publicar un EP de versions que entre els seus temes incloïa una cover dels Sex Pistols, la coneguda com a Pretty Vacant, que executada per ells són així, The Trousers, Pretty Vacant.

0: Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
1: Las que tú tienes. Al maig de 2019, un grup va fer el seu show número 100 a Hamburg, amb una gira de 8 dies, i la tardor següent van treure un split de 7 temes en Grande Royal i van fer una gira conjunta per Alemanya i Suïssa, promocionant el single. Els riffs innovadors i les melodies recordables fan que Liar Teeth Bandit destaqui en el rock actual. El seu tercer llarga durada es va gravar durant la primavera del 2020 i va ser un disc inspirat en les dificultats d'una banda que està de gira i que treballa dur dia a dia. Més tard van treure el seu disc de Lights, que es va llançar el 2021, del qual sentirem el tema de mateix títol, Liar Teeth Bandit.

Molt bé, seguim amb una banda que es deia Casbadel, una banda de Southern Metal procedent de El Dorado, Arkansas, que van publicar al seu dia un disc que es deia Vulva de Horns, és a dir, El Toro per les Banyes, que va ser publicat al febrer del 2015 i que va ser la continuació del seu primer llançament, Orway, que va ser també llançat al 2014. Els dos al seu dia es podien descarregar de manera gratuïta a la seva pàgina web, però fa molts anys que aquesta banda sembla que està fora de circulació. És una banda, això, de Southern Metal, d'aquella que podria sortir a qualsevol sèrie del Taylor Sheridan, perquè té aquest rotllo de Southern Metal i tal, així que té el Taylor Sheridan Cell of Approval, però que també ens agrada aquí. Així que anem a escoltar un tema d'un dels seus discos que es diu Baptism by Fire, Baptismo de Fuego. Ells són Casbadel, ja veureu com molen.

0: mundo huele así. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
1: Las chuletas saben genial con napalm.
2: Qué buen olor.
1: Dirt Traps van autoeditar el seu àlbum debut Gora Gibson el 2018. Els britànics toquen rock a l'estil dels Lucifer, Peter Pan, Speed Rock i Turbo Negro. La influència de Lucifer no només s'escolta la música, sinó que també a l'obertura de l'àlbum, que porta el nom de, d'un èxit noruec, Automatic Thrill. Les cançons són totes molt enganxoses i, per tant, fàcils de disfrutar, encara que trobem moltes similituds en altres, amb aquestes bandes que a part de que sonen més o menys iguals, ells tenen una canya diferent. Anem a sentir d'aquest Gota Gibson el tema titulat Murder City, Dead Traps.

Molt bé, entomem la recta final del programa i ho fem amb Jet Black, una banda que hem reivindicat bastant també al programa, una banda que el 2010 va publicar Get Your Hands Empty, on presentaven la seva música.

Bueno, doncs anem acabant. I anem amb Assot, que és un grup de Breda, que practiquen death metal en català, format per músics provinent de l'escena hardcore punk de mitjans de la dècada dels 90. Les seves lletres estan relacionades amb paisatges i llegendes del massís del Montseny i han compartit escenari amb grups com Obituari i Brujeria. Com ells diuen, qualsevol proposta que impliqui donar veu a l'escena local i underground és imprescindible per poder continuar fent girar la roda. Així doncs, amb aquestes paraules punxarem del disc Territori Hostil el tema de mateix títol, Assot, death metal del massís del Montseny.

0: También tienen balades.
1: Chimpón. Bueno. Bueno, portàvem uns dies fora, però hem tornat aquí amb tota la força, com heu pogut comprovar. Seguidors del Sonic Reducer, doncs marxem. Tornarem, en principi, en un parell...
2: Un mes?
1: En un parell de setmanes, si no hi ha cap interrupció. Tornem a la normalitat, sempre que Dios i les autoritats lo permiten. Si no, us trobareu al bar on anem habitualment.
3: Cuando queráis, estamos aquí.
1: Doncs sí, la intenció és tornar un parell de setmanes, d'acord? Doncs per acomiadar-nos anem... Bueno, gràcies a Rafa, company, a mi mateix.
2: Jordi Estor.
1: Jordi i Loren per acompanyar-nos i gràcies a tot el que escolti el programa tant en directe com en diferit. Jo gràcies al Miquelote, gràcies per sempre
2: fer comentaris. Sí, i tota la gent que dona
1: like. Joan, a tots, moltes gràcies. I res, per acomiadar-nos, avui anem a posar-nos un tema estret del bonus track d'un disc dels Black Star Riders, de Killer Instinct, un disc que ja vàrem presentar el seu dia. Com sabeu, els Black Star Riders és la banda que acostumava a girar amb el nom de Thin Lizzy. La banda la van formar el guitarrista Scott Gorham, Damon Johnson amb el carismàtic vocalista Ricky Warpick, per rendir tribut a la banda que havia format el gran Phil Lynott. Doncs amb aquest treball teníem a Rick Crane al baix i Jimmy DeGrasso a la bateria. Alguns dels bonus track són variacions acústiques dels temes que hi apareixen. Per acomiadar-nos avui escoltarem una versió, un plaguet d'un tema que donava títol al disc, aquest The Killer Instinct, perdó. Bueno, nois,
2: ens veiem! Vagi bé!

0: ¿Sabías que los Fenty cultivaban manzanos en Pensilvania?
1: ¿Para hacer licor?
2: No, señor. Nosotros no hacíamos licor de manzana.
1: ¿Para qué cultivaban manzanas?
2: Señor Ramson, ¿cree usted que todo lo que produce la tierra debe usarse para hacer licor?
1: Siempre que sea posible, sí.
3: Debería leer la Biblia, señor Ramson.
1: He leído la Biblia, señora Fenty.
3: ¿Y no le animó a dejar la bebida?
1: No, pero frenó mi interés por la lectura.
4: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
5: Veus del passat.
6: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
7: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
6: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
8: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver... La meva mare, ja pots comptar, tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
6: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
5: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
6: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
7: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes! Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
6: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
9: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
10: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
9: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
10: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
9: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
10: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà. Perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
6: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
7: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxen molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
6: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
7: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
9: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. tots els cotxes cremats, totes. Es veia una resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
6: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: el preu. Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balbé.
1: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre que el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicada orografia del terreny i amb unitats de GRAF i EPAF helitransportades que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir aquest incendi dins dels eixos de contenció. Recordem, com us deia, que és un incendi en una zona d'alta muntanya molt vertical i de molt difícil accés, que està fent que es compliqui molt aquestes tasques d'extinció pels bombers. Paral·lelament, avui els bombers també han tingut un petit incendi de vegetació al Capraça Llançà. En aquest cas, el cos de bombers han perimetrat amb línia d'aigua l'incendi i ja l'han començat a desescalar el dispositiu. Per la seva banda, agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa, aquest pla per al risc d'incendis d'avui, amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem del temps, i és que en prealerta el pla Inuncat, però de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. Per aquest mateix motiu, però també amb les pluges que poden caure avui, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant, com us dèiem, avui diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. I parlem de successos, i és que una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a les passades 10 minuts de les dues, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. I en afectacions de mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies quedarà interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe oferirà servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha sortit de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Saneta, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat, per la seva banda, ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicada orografia del terreny, i amb unitats també sobre el terreny helitransportades, que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi a dins dels eixos de contenció. Per la seva banda, també els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per a aquest risc d'incendis d'avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I en prealerta el Pla Inuncat de cara a demà al Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre amb una previsió d'intensitat de pluja d'uns 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Precisament també per aquesta probabilitat de pluges. Però en aquest cas, avui la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes, com dèiem, durant aquesta tarda. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat travessar la frontera espanyola en aquesta crisi. I ens anem en cultura i parlem de la Garriga, del Vallès Oriental, que tanca la festa major aquest dilluns amb el repic de campanes manual. Ens ho explica des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
2: La Garriga compta amb un teixit associatiu i una voluntat de mantenir viva la tradició i la cultura molt important. Prova d'això és el procés de recuperació del repic manual de campanes al poble que ha encapçalat el veí local Víctor Rodríguez, que també ha impulsat una recerca i investigació sobre la història de les campanes del poble. I serà dilluns a les 11 de migdia, demà, quan es pugui sentir el toc especial de Festa Major. Rodríguez explica com s'ha aconseguit que es tornessin a tocar les campanes.
3: Ha estat una tasca de recerca, ha estat una tasca també de coordinació d'un grup, de posar energia, d'engrescar gent, que s'han deixat engrescar sols, la veritat, i que tothom hi ha portat moltíssim, i una mica també de neteja i de posar al dia, pintar algunes baranes, algunes fustes del campanar.
2: L'autor de la melodia és el músic i campaner Fèlix de Blas, que ha aprofitat la nota de cadascuna de les quatre campanes del campanar de l'Església de Sant Esteve de la Garriga per fer-ho realitat.
1: I en esports, Lorena Vives ha repetit victòria al Tour de França femení i s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa en final a Ginebra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

If you don't get your meat.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: bursting at the seams. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet a Vilaller continua actiu amb dos focus que ja han afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers hi han treballat durant tot el diumenge amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats sobre el terreny. El foc ha tornat a generar un pirocúmul aquesta tarda i els efectius han concentrat els esforços a evitar que avanci cap a la vall d'avui. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i podria mantenir-se actiu encara uns dies. Els agents rurals apunten que l'origen més probable seria l'impacte d'un llamp. Per la seva banda, també els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, avui precisament amb una cinquantena de municipis en nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. Hi ha en prealerta el pla Inuncat, que l'ha activat Protecció Civil de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja d'uns 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. I canviem de terç i parlem de política i parlem de la crisi migratòria de Ceuta, ja que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que havien intentat travessar la frontera espanyola en aquesta crisi a Ceuta. Han actualitzat aquestes xifres durant aquest mateix matí, mentre que a Europa es convoca una reunió de ministres per aquesta següent setmana, de ministres de l'Interior, per tractar aquest fet. I en plena de successos, una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut passades 10 minuts a les 2, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. I encara en plena de successos, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís el divendres 31 de juliol al migdia de la localització de tres projectils antiaeris a l'interior d'un pis de l'Eixample de Barcelona. La troballa es va fer en el marc del buidatge d'un immoble del carrer de Nàpols i es van activar els TEDx per recollir els obusos i així destruir-los amb seguretat. I encara seguim en aquesta plana perquè hem de parlar d'una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil, que ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I per últim, en esports, l'Oerena Vivivés ha repetit victòria al Tour de França femení i s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa en final a Ginebra. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

Avui a Punt i Seguit tanquem la temporada amb un episodi especial de recomanacions. No ho faré sola, ni de lluny. Avui ens acompanyen tres dones lectores que tenen molt a dir i molt a compartir. Elles són l'Àngel Soler, la Carme Ruiz i l'Anna Costa. Totes tres formen part del que elles anomenen la Taula Rodona, un grup de dones que es troben a la llibreria El Compàs un cop ja han baixat les persianes. Al voltant d'una taula, la taula que dona nom al grup, parlen de llibres, de la vida i, per què no dir-ho, també comparteixen alguns dolços. No és ben bé un club de lectura, però tampoc no cal posar-hi etiquetes. És un espai de trobada, de complicitat i de passió per la lectura entre amigues. I elles, o almenys una part d'aquest grup, són les encarregades de tancar la temporada. Així que les hem convidat a recomanar-nos llibres per aquest estiu. Llibres que ens puguin acompanyar sota el sol, que ens puguin fer somriure o, si més no, que ens acompanyin quan el dia s'allarga.

0: comencem amb l'Àngel Soler. Ella és la llibretera del Compàs i ens proposa un llibre delicat que demana ser llegit amb atenció i amb calma. Un llibre on les paraules tenen el seu pes just.
1: Per aquest estiu us recomano el llibre Aro, de la Flàvia Company, i editat per Navona en una edició preciosa, molt, molt, molt bonica. És una cosa que ja crida l'atenció quan l'agafes a la llibreria, amb les pàgines rugoses, mal tallades, és molt bonica. La seva portada, hi ha una frase que es va repetint en el llibre, que diu cada dia és una vida sencera. I en la contraportada ens diu, després de llegir la història de l'Aro, llegiràs la teva vida d'una altra manera. És un llibre que tothom que l'ha llegit l'ha recomanat, que això gairebé és el millor que es pot dir d'un llibre. És un llibre ambientat a Japó en una època indeterminada. La protagonista és l'Aro, una noia de 15 anys, que quan mor la seva mare ingressa en una acadèmia de tir a Marc, no? I aquest llibre vol un... Per això jo el recomano per les vacances, perquè aquest llibre vol un ritme lent, pausat, així com per entrar en l'ambient aquest zen i més espiritual del Japó, no? Llavors, us recomano això, que em feu una lectura calmada, que el gaudiu i que passeu un molt bon estiu i un molt bon Aro.

0: L'Anna Costa també ens porta la seva recomanació i és que la tenim enganxadíssima a una història que ret homenatge als llibres, a les llibreries i a aquells venedors que recomanen lectures que poden canviar-te la vida.
1: Jo us voldria recomanar La vida del llibreter A.J. Fikri, de Gabriel Zevin, perquè és un llibre que m'ha atrapat moltíssim. És un llibre que es llegeix fàcil, fresc, també molt profund. És la història d'un llibreter que perd la seva dona, que té tota una sèrie de coses que sembla que siguin en contra. Però, malgrat això, la vida li dona un tòmic molt important i clarament es veu que les segones oportunitats existeixen. I a vegades les trobem allà on menys ens ho esperem, no? També és un llibre que me l'ha recomanat una persona molt estimada per mi, una persona jove, la meva neta gran, i m'ha fet molta il·lusió haver enganxat tant amb un llibre recomanat per una persona d'una edat tan diferent. Per tant, és per tots els públics i us atraparà. És una obra molt bonica que parla de la importància del llegir, del bé que ens fan les paraules i les paraules ben escrites com les d'aquest llibre. Espero que us agradi.

0: I seguim amb la recomanació de la Carme Ruiz. Ella ens parla d'un llibre que retrata amb tendresa i veritat una mare molt especial. Un personatge que ha deixat empremta en molts lectors i lectores, i també aquí, al Punt i Seguit.
1: Jo us recomano el llibre d'una mare d'Alejandro Palomas perquè el trobo entranyable, encantador, sincer, proper, dolç, divertit, tot a parts iguales i molt equilibrat. Sempre havia estat molt reticent a llegir alguna cosa d'Alejandro Palomas, no sé per què, però la insistència de l'Àngels del Compàs em va fer, m'ha fet començar-lo a llegir. I penso que és un llibre que pot anar molt bé per l'estiu, que és un llibre prou ràpid de llegir, que a més és una trilogia i que jo crec que la resta de llibres que pertanyen a aquesta trilogia suposo que també tindran aquest mateix ritme. Us encoratjo a fer-li una ullada i a fer una bona lectura. Bon estiu!

0: I per acabar, tornem a sentir l'Àngel Soler, i és que la pobra tenia tantes propostes per recomanar que ens porta aquest bonus track, una novel·la que ens trasllada a una casa on conviuen la diferència, la màgia i l'esperança. Una lectura per creure en les segones oportunitats i en la força dels vincles.
1: El llibre que us voldria recomanar és La casa a la mar més blava. És un llibre que pot semblar juvenil i, de fet, seria molt interessant que el llegissin els joves, però és per tots els públics. És absolutament recomanable. La contraportada diu un llibre que t'omplirà el cor. I és cert, perquè rere l'argument d'una casa que és un orfenat, una illa allunyada, un orfenat, hi envien un inspector per controlar i veure què passa, perquè és un orfenat on hi viuen infants màgics, no? I l'inspector hi arriba amb tots els prejudicis del món i llavors descobreix quina és la realitat rere de tots aquells éssers, no? És un llibre que és un cant a la diferència, a la integració, a l'amistat, a l'amor. És un llibre que arriba molt, que certament et toca el cor. I per això m'agradaria recomanar-lo per tots els públics, per grans, per joves, i que el llegiu i que espero que us agradi tant com em va agradar a mi.

I amb aquestes veus i aquestes lectures tanquem la temporada del Punt i Seguit. Gràcies per ser a l'altra banda, per escoltar, per llegir i per recomanar. I sobretot, aprofiteu aquestes vacances per perdre-us entre les pàgines, perquè, com deia Emily Dickinson, per viatjar lluny no hi ha millor nau que un llibre.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.